entrar en l'entrada i rap el problema rap i és petit, se'ns ha demanat molt repetiu, però pel que fa molt tip, un cos en partida, som hàbit, però com a salut no hi ha problema en el dir-ne, la de qui he cot també, però va anar que és la ciut per ser andar i conèixer tu cos massa vitile, sobre el rap quart i ve d'en posar i potir, que és per ser per tant mentre s'ha de la salut, no hi ha molt de rap, mentre hi ha tot rap, mentre hi ha tipus si faris per un percutiu, mantenir tra l'ungra, un la part sansa, ras per dir, rams on recobre el vaca, per tratar complicat o sobre un percutiu. Ami s'ha matat, quan té mai s'ha dit això, s'ha matat, s'ha matat, s'ha matat, amb el que s'ha fet, s'ha conegut, va dir, s'ha fet una mica d'ensenyament, i quan no hi ha buscari, no té forma, no hi ha de fer,

terminando para que mis amigos palitanos sin pasar de grados en el cual como por la nieve había porque no dicen como si quiere y cae con los garantizar ha asombrado ha asombrado un cae con una vaca masculina de palita que si saca con la loja de jaca y vaca y cae con una muy buena y se me ha salido aquí saltar-ho ara no pot haver vist si la praia o si la praia s'està vist saltar i cari que no s'acuna i estaria saltar mentre que se'l s'està mal s'acuna per les dues si la llésia tot i cari que no jo va dir per veure si quan hi ha hagut i si li s'ha fet cari que no ara també va seguint la pànica aquí s'hi s'ha acabat per l'armat per casa d'una rondola i encara que no com una plàgia mascarina de plàgica amb mascarina de plàgica i en aquí s'ha plàgica acabat s'ha pogut aquí cercar-ho no m'ha aquí per ser plàgi no té pillos d'entrenar cari que no hi ha aquí cari que no hi ha sobre aquí o així mascarina de plàgica aquí s'hi s'ha acabat no li passa que li fan un cor a dir a trobar tots els dies dins de la vida a trobar el nit i tant a la mà una juga amb un cor de la seva feina i feina ara amb el seu clar i si no la feixi a canalitzar bé amb la frase que li fa molt va ser una de parella que si s'ha clar que la mà del cor faci una bona galeria a la cari com a sota no no m'ho sé més ser escolta de predicar aquí si s'ha acabat que m'ho ha dit aquí per m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha dit m'ho ha d

0: Madrid, Vigny, és a Aires que pare que també per Vigny.
1: No, sí, senyor, pari, pari, no. Sí, pari, no.

0: resposta seva a aquest problema, on seria l'hospital Bas Carimassan per retornar una en l'hospital de salut?
1: L'hospital de tornar una missió o alguna
0: cosa? Sobre això és entrar l'altre cop perquè el senyor Grànima usa la seva obra.
1: Per què tindrà l'arbre de llegir les altres obres de sa mà? I se sap que el fet de ser entreparat, ets, s'ha dit, qual és jo? No s'ha de molt projectar els clients, s'ha
0: de... Per què dir, no s'ha de tenir ni una estratègia? No, tant, de tant, aquí no ho vist, és aquí, per què t'ha de ser d'estratègia?
1: Ja, no ho vaig esbrair amb un pany, eh? No s'ha de ser que era a tota la zona, eh? I ara m'he de fer fisioteràpia, fer que pensar, fer que ho vivim a cal posar el clients, s'ha
0: de... No s'ha de ser aquí, t'ha de dir a mi el cop, vine a presen fisioteràpia, que t'ha de posar el clients, s'ha de posar el clients, s'ha de...
1: Dirà-li que el costumit acolàgit s'ha posat renta i em presco que va estar d'ahir, que s'ha passat en agri i que el maquilà ha anat barbàrica a pangar gestió en agri que l'ahir ho s'ha dit per aquesta enculació, ma, despatis ha fet com que va estar d'ahir, que s'ha com si li has portat el barri, s'ha anat a sori, m'ha anat a sori, l'ha de fer per no poder ser per aquí.
0: S'ha de fer per no poder ser per aquí, s'ha de fer per no poder ser per aquí, s'ha de fer per aquí,
1: Sa,
0: ne sunt nici
1: de tot, aș vrea să-i

0: diuen la música, que està aquí la situació de la gata per raó. Tindrà que venir en un, tindrà que ser que el tio ser tu. Amb molt tindrà per raó per arribar a passar.
1: Oh, amb molt tindrà per raó per arribar a passar. Tindrà per raó que també se'n la va aquí. Tindrà per raó per raó que se'n gasti la pot. Nata, per raó, per raó, per raó. Llavors, hi ha alguna sala o plan, s'ha de fer, tindrà per raó per raó per raó per raó per raó.